Estic impressionada amb vosaltres. Esteu bé? Més o menys. Oh, Bobby. Give me lava.